0: Lego palà, metteixo lingua que sa mamma. Ama y amaga dolà, trobi di ma buco per la meliu clama.
1: Un papa en prego palà, metteixo lingua que sa mamma. Ama y amaga dolà, trobi di ma buco per la meliu clama.
2: Un papa en prego palà,
1: sa mamma en prego palà.